0: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
1: 12 i 41 minuts.
2: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 24 de setembre. Edu Zendan, bon dia.
3: Bon dia, Lluís.
4: Hoy por hoy, Cadena SER.
1: El Parlament Balear ha aprovat una iniciativa del Partit Popular per reclamar al govern central un augment de la dotació pressupostària del programa de turisme de l'Inserso i una oferta suficient i estable per al conjunt de l'arxipèlag.
3: La iniciativa aprovada aquest dijous a la Comissió de Turisme i defensada per la diputada popular menorquina Salomé Cabrera demana que les tarifes s'adaptin als costos reals d'allotjament per evitar que els establiments hagin de treballar per davall dels seus costos de producció. La proposta recull també la creació d'un sistema d'actualització periòdica de tarifes. La cambra també ha aprovat per unanimitat reclamar una oferta suficient per a Balears, tenint en compte els efectes de la insularitat, la connectivitat i els costos addicionals que assumeixen els establiments de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El Parlament reclama igualment al govern espanyol que presenti en el termini màxim de 6 mesos un pla integral de reforma i modernització de l'Inserso elaborat amb la participació de les administracions i el sector turístic.
5: Vivir en Menorca no puede suponer más dificultades para acceder al programa por parte de nuestros mayores. Contamos con únicamente 4 destinos directos y, claro, en 48 horas se acaban las plazas. Además, esta reforma también tiene que ir dirigida a poder recuperar todos aquellos establecimientos hoteleros que han abandonado el programa precisamente porque es insostenible. Y así hemos perdido una capacidad desestacionalizadora muy importante. Por tanto, insistimos, el gobierno de España debe de reaccionar ya.
3: La proposició no de llei del PP també reclama que les futures licitacions es planifiquin amb antelació i incloguin mecanismes de suport als territoris insulars. Finalment s'ha incorporat una esmena socialista perquè el govern balear continuï augmentant les ajudes als residents de Menorca, Eivissa i Formentera que s'han de desplaçar fins a Mallorca per viatjar amb l'Inserso.
1: El PSOE Menorca acusa el president del Consell, Adolfo Vilafranca, de deixadesa de funcions per no haver demanat cap reunió amb Aena durant els darrers 3 anys per conèixer quines eren les inversions previstes per l'empresa pública a l'aeroport de Menorca.
3: El secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, acusa més a Vilafranca de tampoc voler reunir-se amb Aena quan ha estat aquesta la que ha proposat la trobada. L'escoltem.
6: En cap moment en els darrers anys l'actual president ha demanat una reunió a Aena per xerrar de l'aeroport, de les inversions que s'hi volen fer, de la torre de control, en cap moment. Però és que a més, ara sabem que quan ha estat a Aena la que li ha proposat en el president una reunió per a ells explicar aquestes inversions que estan planificades, el Consell no ha tingut temps per atendre-les. És a dir, el president del Consell no s'ha volgut seure amb Aena. Ara bé, quan aquesta planificació d'inversions s'ha fet pública, no va tardar ni un segon en sortir criticant-la.
3: Mercadal retreu a l'actual equip de govern que ara facin una moció al Consell quan no han estat capaços d'anar en cap moment a Madrid a defensar els interessos de Menorca.
6: Aquest mes, el Partit Popular presenta una moció sobre aquestes inversions a l'aeroport i sobre, per exemple, la torre de control. Fer una moció és molt fàcil, és escriure un Word i fer un discurset. Això és molt fàcil, però això no és política. Això no és fer-se responsable dels interessos de Menorca i de cercar les solucions allà on siguin, com ha de fer un president del Consell. Per tant, el que m'ho sembla és que ara mateix estem desemparats, perquè no tenim un Consell Insular que defensi Menorca. En 3 anys, el president ha estat incapaç de plantar-se a Madrid a defensar el que sigui davant dels ministeris o, en aquest cas, davant d'Aena.
3: Mercadal considera que aquesta falta d'implicació no és un fet aïllat i assenyala també l'absència de Vilafranca durant el debat de presa en consideració de la Menorca Llei de Reserva de Biosfera. De fet, també el Partit Popular acusa el PSOE, el senador del PP per Menorca, que són el Marquès, ha sol·licitat la compareixença del president d'Aena, Emili Lucena, davant la Comissió Mixta del Congrés-Senat sobre la insularitat perquè expliqui l'abast de les actuacions previstes a l'aeroport de Menorca. Marquès considera que l'ampliació de les zones d'estacionament d'aeronaus, juntament amb la incorporació de més portes i passarel·les d'embarcament suposa un increment de la capacitat operativa de la infraestructura. El senador reclama que Aena concreti l'objectiu d'aquestes actuacions i el seu impacte sobre el nombre d'avions i passatgers que podrà assumir l'aeroport durant els mesos d'estiu. El representant popular també ha criticat que la nova torre de control no figuri entre les actuacions previstes al nou pla d'inversions.
7: ens volen fer creure que no amplien l'aeroport, però projecten més estacionaments per avions, més portes i més passarel·les d'embarcament. Això és augmentar la capacitat, encara que ho vulguin amagar, darrere una paraula, que és modernització. I mentre troben 170 milions d'euros per ampliar infraestructures, tornen a deixar fora la nova torre de control. És un menyspreu intolerable cap a Menorca.
3: Per la seva part, Aena, en una informació que recollia ahir el diari Menorca, assegurava que dels 170 milions que s'intervindran a la terminal menorquina no ampliaran la capacitat de rebre més vols, sinó que seran per adaptar-se a les normatives de control de fronteres, assolir els estàndards de qualitat d'aeroports més moderns i millorar l'experiència dels passatgers amb més puntualitat a les sortides.
1: En el Servei de Control i Vigilància del Litoral de Govern ha dut a terme a Menorca 48 jornades d'activitat des de finals de maig, que s'han saldat amb 61 actuacions, 35 actes i 9 butlletins de denúncia contra el lloguer irregular d'embarcacions.
3: Aquest dispositiu de lluita contra l'intrusisme nàutic d'aquesta temporada, que ha incorporat l'ús d'un dron per controlar fondejos i zones de difícil accés, forma part d'un desplegament autonòmic que ja acumula 68 expedients sancionadors en matèria de xàrter il·legal a totes les illes. El director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, ha explicat que, com les infraccions més habituals, es destaquen les embarcacions sense registrar, manca d'identificació obligatòria o patrons sense titulació exigida. També ha explicat algunes de les sancions ja més greus.
8: Greus, molt greus, poden ser pentura, potser un 20%, no la majoria. Quines deficiències? Primera, no tenir la declaració responsable, però els adonam espai i temps per poder-la subsanar. Inclús li enviem una adreça de correu electrònic on poder subsanar la documentació que no tinguin. Però la molt greu ja són les que, per exemple, no tenen la titulació que toca, que no tenen el segur obligatori de passatgers o el segur de responsabilitat civil. I sobretot els que són reincidents, que d'aquests també en tenim bastants.
3: A Navi Balear, i fins a mitjans de setembre, el servei ha duit a terme 147 jornades documentades i ha fet més de 1.350 registres d'activitats o comprovacions. Aquestes actuacions han permès aixecar 128 actes i emetre 39 butlletins de denúncia.
1: L'Escola de Salut Pública de Menorca tancava ahir la seva 37a edició després de 6 dies d'activitat a Llatzeret de Mó. Prop de 600 persones han passat per les diferents propostes de l'escola entre l'alumnat, professorat, membres del Consell Acadèmic i assistents a la conferència oberta a la ciutadania.
3: Entre el 16 i el 23 de setembre s'han desenvolupat 10 cursos i 11 trobades de treball amb la participació de professionals de la salut pública, personal investigador, docents i responsables de diferents àmbits. La programació s'ha dividit en dos blocs i combinava formació, debat i intercanvi d'experiències. Els continguts han abordat la salut pública des d'una perspectiva multidisciplinària i incorporaven factors socials, econòmics, ambientals i comunitaris. En el segon bloc s'han tractat qüestions com la prevenció de baix valor, les cures, l'acció comunitària, la prescripció social, els efectes del canvi climàtic i la influència dels interessos comercials sobre la salut. Les trobades de treball han analitzat també la protecció de la salut mental d'infants i adolescents migrants, l'atenció a la infància des d'una perspectiva social i de drets, els reptes de la recerca en salut pública i la prevenció en salut mental davant l'ús massiu de les tecnologies digitals. La directora de l'escola, Maria José López Medina, destaca la qualitat dels debats i la voluntat de traslladar a la pràctica les eines i propostes que s'han compartit durant aquesta sessió.
1: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2 i quarta a l'hora 14 i també a radiomenorca.com.
9: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
10: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
11: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, caquis, bandeja 800 gramos, por solo 3,79 € la bandeja, un 24% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, salmón, piezas de 2-3 kilos, por solo 10,95 € el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
1: 12:50 minuts. Avui al nostre programa hem convidat a Jaume Verdaguer. Jaume, bon dia.
12: Bon dia.
1: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. T'hem llegit el diari Menorca amb un article on proposes la creació d'un nou partit polític i planteges un poc el que voldries o com t'agradaria que fos. Xerra'm un poc de Com has gestat aquesta idea i has arribat un poc a aquesta idea i conclusió?
13: Bueno, les idees fa molt d'anys que m'interessen aquest punt de vista, no? I que és important, cada vegada estic més preocupat per lo que respecta al futur de Menorca i que la vida sigui possible aquí com l'hem tinguda pues, nosaltres quan érem més joves i que no hi hagi pues, aquesta... Per mi, hipotecar el futur, no? Estem hipotecant el futur, ens estem quedant sense aigua, estem esgotant els recursos de l'illa d'una manera molt precipitada. Després hi tenim un problema d'habitatge i sembla que tampoc tira endavant. Per exemple, amb un problema d'habitatge com el que tenim, quantes torres de construcció d'edificis veus a les ciutats?
1: No, està clar que hi ha alguna qüestió que planteja, crec jo, també molta gent, el que s'hi pot fer. Des del món de la política és el camí adequat quan hem de recordar, moltes vegades es diu que hi ha manca de grans consensos que passin aquest tempo de 4 anys de legislatura que hi ha cada vegada?
13: Hombre, el que sembla clar i... però cada vegada sembla més impossible, és que hi hauria d'haver determinats aspectes que hauria d'haver un acord entre partits polítics per tirar-lo endavant governi qui governi. Un d'ells és de l'habitatge. I si resulta que pues, ningú concursa perquè l'oferta que fa el Ministeri o l'Ajuntament o el Consell o el Govern Balear pues, resulta que no hi ha prou diners, pues, que imaginin sistemes de construcció que avui en dia ja hi ha de cases prefabricades o estructures mixtes de prefabricades i construcció tradicional. No? Que això ja hi és una realitat, no hi ha que inventar res. No? Un altre tema és el de l'aigua. Pues, hi ha que pensar en gent qualificada

0: que visquin aquí a Menorca. I això no hauria de ser una qüestió ideològica d'esquerres o dretes o enmig de dalt o de baix. Hauria d'haver-hi acords fonamentals sobre determinats aspectes.
1: Estic dins la línia i entenc la preocupació. I com dic, crec que hi haurà molta gent que estarà d'acord amb tu, però fer un partit polític i tenint en compte la proximitat de les eleccions, vos dona temps a tenir tot engegat per poder participar-hi? O fa temps que hi estàs treballant en aquest projecte?
0: Treballant en aquest projecte hi ha molta gent que fa temps que s'hi dedica, entre ells és del GOP, no? De preservar el que tenim. Però el partit polític que jo dic aquí a l'escrit és un partit polític imaginari. Jo tinc més confiança que hi hagi partits que assumeixin part d'aquest ideari que he posat avui en el diari més que muntar un partit polític addicional. M'entens?
1: Estàs demanant que algú agafi el guant, en definitiva.
0: Exactament. Exactament.
1: Ja creus la possibilitat de fer-ho des de la societat civil i no necessàriament des de la política?
0: Això és una possibilitat que en determinats aspectes es pot tirar endavant. Si no en tots, segurament, però en determinats aspectes la mobilització social, les iniciatives socials, per exemple, de fer promocions d'habitatge i coses d'aquest tipus, jo crec que sí que ho podríem fer. Però hi ha coses que no. Per exemple, preservar el patrimoni arqueològic de Menorca és una qüestió bàsicament política. I que nosaltres difícilment a nivell social podem fer. Podem muntar una manifestació, una protesta, escrits i tal, però si hi ha interessos turístics o hi ha interessos econòmics, això el que ho ha de parar és l'administració. La societat civil pot fer, però té moltes limitacions. El que té el poder és el que comanda, vull dir, aquest és el que ha de prendre la iniciativa i de tenir una responsabilitat damunt el que fa. I que se'ls ha de poder exigir responsabilitat si ho fan malament. I sobretot passant d'informes que hi ha. No? Si tu fas una cosa, tu dones permís per fer una urbanització, per construir més cases, més hotels, i no tens en compte les advertències de que no hi ha prou aigua, això ha de tenir una conseqüència.
1: No fa massa temps estàvem fent esment dins el nostre programa d'un article i un estudi que va fer l'economista Pere Pons Ester sobre precisament un poc la Menorca del futur, fent comparació un poc també com havien evolucionat diferents illes. No sé si vas tenir oportunitat de llegir-ho i també a veure si un poc que et sembla aquesta visió.
0: Pues desgraciadament no el vaig llegir. No et puc opinar sobre un article que no he llegit. Però, no sé, vull dir, m'assembla que hem d'anar cap a una Menorca assenyada, una Menorca possible. I aquesta Menorca assenyada no hauria de ser patrimoni de cap partit, perquè hi hauria d'haver una sèrie de valors que s'haurien de ser compatibles per qualsevol partit polític que governi. Doncs, no sé si respon això a la teva pregunta. O no.
1: Doncs agafant un poc això, la preocupació clara i sincera respecte al futur de Menorca i partint d'aquesta base, exposant una sèrie de qüestions perquè qui dins el món de la política ho vegi, ho agafi i també s'ho faci seu. I que ens duguin millor el futur de tots. Jaume Verdaguer, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres avui també al nostre Oi per Oi Menorca. I bon dia.
0: Moltes gràcies, ha estat un plaer. Bon dia a tothom.
1: En els instants que ens queden, abans d'arribar a les notícies de la una, encara uns bons consells.
2: Hola, família! Com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam.

0: un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
1: Aquesta tardor, Moda Multiòptiques presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
2: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
3: Es la una, las 12 en Canarias.
4: Sumar eleva la apuesta y complica el consenso que busca el gobierno para sacar adelante el decreto sobre vivienda que el martes irá al Consejo de Ministros. Tira y afloja a derecha e izquierda. Sumar y PSOE chocan por las medidas a adoptar. Y Óscar Puente la monta en redes dudando de la capacidad para resolver problemas en ese espacio político a la izquierda del PSOE.
3: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno trata de correr para, tras el desahucio de Mari Carmen, para aprobar en los próximos días el decreto de vivienda que lleva meses parado. Y lo último es que Junts ha confirmado al hacer acercamientos con el Ejecutivo para aprobar precisamente ese decreto. Es uno de los partidos, recordemos, junto a Podemos, clave para que esta medida salga adelante. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, fuentes de Junts confirman acercamientos con el gobierno para negociar medidas en materia de vivienda y, según los independientes, el Ejecutivo estaría abierto a asumir alguna de sus propuestas, que pasarían sobre todo por bonificaciones fiscales. Precisamente sobre Junts, que es una pata imprescindible para sacar cualquier medida de vivienda, ha hablado otro socio, Óscar Matute, de Bildu.
6: Los problemas se afrontan o se enquistan, y nosotros estamos por afrontarlos, por enfrentarlos y por intentar buscarle soluciones. Y en esa mano tendida estamos, y se la tendemos a todos, también a Junts, para hablar lo que haga falta, para buscar esos puntos de encuentro, esos mínimos comunes en los que podemos estar de acuerdo. Y lo mismo que a Junts, a las otras derechas. Por ejemplo, a la derecha vasca también.
5: Las propuestas de Junts en materia de vivienda, Casal, son muy parecidas, por cierto, a las del PNV y chocan con lo que defienden otros socios como Podemos e incluso Sumar.
4: Este decreto de vivienda y la presión de Sumar para que se expropie el piso en el que vivía Mari Carmen han elevado más si cabe la tensión en el seno del Ejecutivo en las últimas horas. Este es Urtasun esta mañana desde Barcelona.
7: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
4: Y mientras tanto, esta mañana el ministro Óscar Puente ha pedido a los partidos a su izquierda que se pongan de acuerdo y que no vayan, y esto es literal, bajo 20 siglas para regalarle el gobierno a la ultraderecha. Lo dicho Óscar Puente en un mensaje en X. 1:02. Mientras, el relator de Naciones Unidas para la Vivienda ha asegurado que la jueza debería haber parado ayer el desahucio de Mari Carmen. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en una publicación en su red social Blue Sky, el relator especial de la ONU sobre vivienda critica que la ley española no proteja adecuadamente a las víctimas de desahucios. Cree que la jueza debería haber suspendido la expulsión de Mari Carmen de su casa para evitar un daño irreparable, asumiendo así las medidas cautelares que había solicitado el Comité de Derechos Sociales de la ONU. Y va más allá, cree que hay que paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional, además de prohibir que los grandes tenedores de vivienda puedan cambiar las condiciones de alquiler de una vivienda para expulsar a los inquilinos.
4: Es la última reacción a este desahucio que 24 horas después sigue provocando una cascada de reacciones políticas. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha tratado este caso de Mari Carmen como un desahucio más, una idea similar a la que acaba de defender Cuca Gamarra, su compañera de partido, que hace suyas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Gamarra, en un acto precisamente sobre ocupación organizado por el Partido Popular en Alcorcón.
9: Mari Carmen, como muy bien dice la presidenta, pone rostro ayer a una situación que es de mucha más gente y que, por tanto, nos tenemos que ocupar de todos ellos, ¿no? Las imágenes de Mari Carmen nos hacen ser conscientes a todos de que la vivienda tiene que ser una prioridad. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y es mirar hacia otro lado. Y al final, que 8 años de gobierno sean un balance de cero, de un cero en política de vivienda.
4: Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho que hay que sacar a gorrazos, y esto es literal, a los fondos buitre.
10: En España hay que sacar a gorrazos a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda. Las viviendas están para vivir, no para que grandes empresas hagan negocios. Por tanto, hay que modificar la ley hasta donde haga falta y hay que dotarse de una fiscalidad que haga que el negocio de acaparar viviendas no sea rentable. insisto, hay que sacarle si hace falta a gorrazos.
4: Todas estas reacciones las escuchamos a partir de las 2 en Hora 14.
3: Hora 14. Las noticias de la una.
4: Con más cosas. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El beneficio de las empresas españolas creció un 31% en el primer semestre del año pasado, según datos del Banco de España. Y crece especialmente el de las empresas del sector de la energía, que se están beneficiando de la subida del precio del petróleo. Jordi Fàbrega.
12: Lo hemos ido viendo semana a semana durante estos meses, mientras las grandes empresas presentaban sus resultados del primer y segundo trimestre de este año, y ahora lo constata la Central de Balances del Banco de España. En el primer semestre, los resultados de las compañías han mejorado un 30,9%. Ha aumentado su facturación y han aumentado, por tanto, también sus beneficios. Eso en general. Pero es que si vamos al detalle, vemos que esta mejora es casi exclusivamente para las compañías que se dedican al sector del refino y de la energía. En este sector, el incremento de beneficios es del 30%, mientras que en el resto de compañías también han mejorado, pero esa mejora es de poco más del 2%.
11: Además del exterior, Polonia admite que tiene listos programas de evacuación a gran escala por la amenaza de Rusia. Y de hecho ha dicho esperar que se intensifiquen los vuelos de aviones militares rusos sobre su territorio los próximos meses, Antonio Martín.
13: Sí, lo confirma el ministro del Interior de Polonia en una entrevista que acaba de publicar el principal periódico de ese país. Marcin Kierwiński detalla que hay planes de evacuación listos a nivel de municipios, de regiones y también de todo el país por la amenaza de Rusia. Algo que, por cierto, también ha confirmado que existe en Lituania el gobierno de esa nación báltica. De igual manera, da por hecho que aviones militares rusos van a aumentar sus vuelos por los espacios aéreos de países de la OTAN, entre ellos Polonia, y que Moscú después argumentará que han sido vuelos accidentales. Tanto ayer como hoy, aviones de la OTAN han tenido que despegar de aeródromos de Polonia por la intensidad de los ataques de Rusia contra Ucrania. Sumamos que los tres países bálticos han enviado además una carta a la Comisión Europea en la que le piden un respaldo financiero para aumentar la compra de defensas antidrones por la amenaza de Rusia.
4: Nos quedan los deportes. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Comienzan hoy dos competiciones oficiales de fútbol. La Liga de Naciones, primera jornada que mañana va a disputar la selección española. Va a estrenar la segunda estrella en Wembley contra Inglaterra. Ayer estuvo en el larguero Cucurella.
15: Bueno, vamos a ver qué tal. Es verdad que tenemos buenos partidos, eso también ayuda, ¿no? Te motiva jugar en Inglaterra, en Wembley, un gran escenario para volver a demostrar nuestro nivel y con muchas ganas.
14: De los partidos de hoy destacan varios. Holanda-Alemania, doble estrenos en los banquillos de Xavi Hernández y Jürgen Klopp, respectivamente. La Noruega de Haaland recibe a Dinamarca y la Portugal de Cristiano Ronaldo a Gales, todos a las 9 menos cuarto de la noche. La otra competición es la Euroliga de baloncesto. Juegan tres españoles, 6 de la tarde Dubai Basket, Real Madrid, y desde las 8 y media Barça, Efes y Baskonia Olympiacos. Los griegos defienden título.
4: Gracias, Sampe. Y el tiempo, Liébana, parece que estamos en el día de la marmota, ¿eh? Sigue
11: sí,
4: el calor.
11: Sí. Bueno, sigue el calor. Nuevo día de temperaturas muy altas en Galicia, en la zona del Miño, en el Cantábrico y en Canarias. Destacan los 38 grados en Badajoz, los 37 en Sevilla o los 36 de máxima en Ourense.
4: Venga, pues con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
3: Hora 14. El láser.
16: La una i set, escoltes avui per avui Menorca d'aquest dijous 24 de setembre. A la primera del nostre programa m'està xerrant amb Manuel Maqueda sobre la xerrada que farà de plàstics aquest dissabte a la platja de Vinibeca. També hem tingut a la primera del nostre programa i hem fet esment amb la preocupació d'en Jaume Verdaguer, que fou president de l'Ateneu, o una persona que està involucrada un poc també amb tot el que són els temes de Menorca, que deia que faria un partit polític, o almenys els hi deixaria als polítics les idees que té i la seva preocupació pel futur de Menorca perquè algú faci alguna cosa, perquè creu que és necessari. Hem estat reient també del que és... ell no farà un partit polític, no es posarà com a tal, però sí que creu que és necessari que hi hagi una acció política sense miracles polítics per als grans temes en els que és important incidir. Ara fem una pausa i continuem, i a més a compartir.
17: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mó i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
18: Cova d'en Xuroi. Closing Party 2026. Sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026. La closing de Cova d'en Xuroi. La closing de Cova d'en Xuroi.
19: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
20: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
16: Una i 10 minuts i obrim el nostre temps de ràdio, que amb aquesta sintonia ens apropa fins a l'Orfe Maonés, i a saludar a la seva presidenta, l'Eli Olives. Bon dia i benvinguda.
21: Bon dia, gràcies, ben trobat.
16: Estem un poc interessats en saber què tal va anar el cap de setmana passat i quasi més encara saber què és el que vindrà a continuació, però anem poc a poc. Primer, per el que pertoca un poc del que va ser de sí, el que va donar el tema, per exemple, de diumenge del Festival de la Boca Eròtica.
21: Exacte. Va estar bé. O sigui, però molta de gent. O sigui que molt bé. Però això me va faltar una mica de... O sigui, era un curt. Me va faltar explicació. Perquè era didàctic, molt, però va perdre aquesta cosa perquè no es va explicar. O sigui, hi havia una senyora que ratllava, però no molt bé, que anàvem a veure, que això sempre és molt important, i després, perquè hi ha molts tipus de gent, i quan tu fas una cosa que no és habitual, hombre, està bé, que t'ho expliquin. No que t'ho donin mascat, perquè jo és el que deia, tampoc és allò de que t'ho donin es menjar a sa boca, o sigui, però que t'ho diguin que tens una cuera i que pots menjar. Val? I, a més, és curt, que vam veure, està bé, però avui de matí, a l'oi por oi, escoltava una gent d'una edat d'entre 35 i 40 anys que estàvem parlant precisament que en aquests moments s'ha oblidat d'utilitzar el preservatiu, cosa que és molt important. Aquest curt anava de so, perquè quan jo vaig veure una escena me vaig girar a la persona que tenia al costat i li vaig dir, dic, i ara bé? La pastilla del dia després, sense cebre, ni idea, però efectivament, avant, explica-ho. No sé, i estia molt bé escurt, o sigui, bé, però no hi va haver ningú que expliqués una mica. I això me falta quan és una cosa també a un teatre tan diferent i que feien coses molt diferents. O sigui, quan t'obres... atraca. Bé, ells ho van reconèixer després, eh?
16: Doncs que bé, no? El poder anar a l'Orfeó i després escoltar la ràdio per acabar de tancar el cercle, no?
21: Exactament, exactament. I ja t'ho dic, el més important és que aquest matí, o sigui, m'he reconciliat amb l'humanitat perquè dic, bueno, el que jo vaig veure la setmana passada va just amb això que s'està parlant avui a la SER, per la qual no és una cosa antiga, val? Sinó que és actual i que en aquests moments, per lo vist, hi ha molts problemes, molts més dels que ens imaginàvem o sabem. Però, bueno, bé, és una etapa, és una cosa que està bé i és acierto y desacierto. O sigui, anar cercant una, si hi ha una propera vegada, com es té que presentar i com es té que fer i tot. O sigui que en el fons, l'experiència positiva.
16: I què prepareu per aquests propers dies?
21: Alegria. Molta. A pesar de que va una mica, si has vist el cartell, va una mica sobre la mort. Màgic. Que tenen aquells balls, aquells rituals i aquella cosa sobre la mort, i és, si la persona que ha perdut algú trobarà l'escalpó de l'amor perdut, no? És com comença, és magical, és musical, és un viatge per melodies eternes, o sigui, és tot música mexicana, on es faran preguntes si l'amor pot sobreviure a la mort. Jo ja t'he dit que sí. Amb una certa circumstàncies o una certa manera, però sí. I tot això serà en cançons molt conegudes, molt xules, que a més estaran molt ben cantades, perquè tenim un plantell importantíssim, com és en Miquel Camps, na Joana Pons i ses guitarres, Sabessa Moscanta, les violeteres, Balearic Guitar Foundation, Lorena, bueno, Sones Foundation, Ina, Pili Lucena, tots ells i elles acompanyats per la dansa de Laia Costa, de sa casa d'Andalusia. Allà que dic que això és un festival des que munta cada any Pili Lucena. Ella té una idea, la molla a tota la gent que té dintre dels grups d'aquest festival i va dient a veure a qui s'apunta, a qui li va bé, les dates i tot, i a partir d'aquest moment ella contacta, aclareix, és molt, com te diria, li agrada que les coses surtin bé, horaris i tot, i té un ajudant impressionant amb això, que és Pere Fiol. Perquè, hombre, dos qui dormen damunt en el mateix coixí, les idees es passen, val? I és el cas d'en Pere i na Pili. Per tant, na Pili inventa i en Pere escenografia, so, il·luminació, que aquesta vegada sí que hem hagut de demanar ajut perquè hi haurà tanta de gent damunt de l'escenari que Sorfion no té suficient material. Però serà una cosa xulíssima, estic convençuda. Jo havia de cantar en el cartell surt, però i el que s'envia a la gent també, però no perquè la meva veu no està per fer una cosa així important. I antes que fer una cosa mal feta, jo també som molt primmirada i passo atràs.
16: Per aquelles persones que vulguin no perdre l'oportunitat d'anar a l'Orfeó, recordem data, hora i com aconseguir les entrades.
21: Mira, divendres, que és demà, a les 20 hores, i diumenge 27, a les 19. Entrada general són 15 euros. Entrada anticipada, 10. I entrada socis, 8. Les entrades estan a la venda a secretaria, els matins, dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 1, i els capvespres, dimarts, dimecres i dijous, de 16:30 a 20:30. Ei, t'ho he donat ben explicat avui, eh? Perquè sempre, en aquest punt, sempre me solec perdre. Però no. Jo, la veritat és que aquests festivals de cant van molt bé perquè, a més, les músiques són conegudes, les cançons són conegudes. I, per tant, la gent disfruta. I és aquella cosa que jo sempre dic, és sortir del teatre amb el cor eixamplat. Ja tenim prou problemes com per a damunt afegir-ne. I aquest és un dels dies on és fantàstic. I sobretot donar les gràcies a tots els que hi participen, Àlex Herrer i en Roger Villalonga, Curro González, que és direcció musical i, a més, participa en Seguiterra, amb la qual és una meravella, de Laia Costa, coreografies i ballarina, i després Adela Ortiz, maquillatge, i Napili Lucena, guió i direcció escènica. O sigui que l'èxit està assegurat.
16: Doncs vull agrair-te que ho hagis compartit amb nosaltres avui al nostre programa. Gràcies, Lali, i fins la setmana que ve.
21: No, espera, hi ha una cosa també que vull dir-te, eh? Que volia dir-te la setmana passada, i se me va passar, i aquesta. Estic, jo i la Junta, estem molt contents perquè enguany, per exemple, ensenyança musical dels petitons hem hagut d'ampliar amb una profe, perquè m'ho sobraven molts de fiets i fietes que estaven apuntats en llista d'espera i no cabien. En cant, també hem augmentat una profe i possiblement hagem d'afegir-ne una tercera pels majors. I teatre, també hi ha molta de gent apuntada, s'estan cobrint tots els cupos, també amb majors. A part, els diumenges es farà tango de 6 a 8, de 6 a 7 pels principiants, pels que no en saben, i de 7 a 8 pels que ja en saben una miqueta més. I també dir-te que bateria també està que se sale. Tant que tenim els veïns que deuen haver passat un estiu fatal de calor, però fantàsticament bé, sense soroll. I ara estem mirant com fer perquè no els hi arribi la renou de la bateria, perquè hi ha molts d'alumnes. Jo els hi vaig demanar com a què fa, quan van protestar, com a què fa que viviu. Me diuen un any, dic, val. I perquè fa anys que estem donant bateria i ningú us havia queixat. Però sí. I també preparant Trocadero. Bé, ara estem començant a arrencar, o sigui, dia 1 d'octubre serà prova de foc de començar a veure com col·locam, com repartim aules, com ho fem. Però és una passada, felicitat completa.
16: Doncs gràcies, Lali, per haver-ho compartit amb nosaltres. Ens hi retrobem la setmana que ve. Fins llavors.
21: I tant que sí, fins la setmana que ve.
16: Ara fem just una petita pausa i continuem.
0: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, caquis, bandeja 800 gramos, por solo 3,79 € la bandeja, un 24% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, salmón, piezas de 2-3 kilos, por solo 10,95 € el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
1: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
22: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
16: El Menorca Dog Fest és motiu per al que a partir d'aquests minuts en el nostre programa hi tornem de nou al que és el nostre clar referent en aquests dies entorn al món del cinema documental. A continuació, xerrem amb el director Salvador Tió. Salvador, bon dia.
23: Molt bon dia.
16: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. De quina manera participa en aquesta edició del Menorca Dog Fest?
2: Bé, a mi fa cosa d'uns mesos enrere em van trucar per si volia participar, o sigui, donar una xerrada, una conferència sobre un fotògraf de Mahó, de Menorca, Francesc Adrovell Mercadal, que jo havia anomenat en un llibre que vaig editar ara fa un any. És un fotògraf menorquí, desconegut completament, que va recalar i va fer vida a la República Dominicana. A partir de 1887 va marxar de Menorca i va anar a parar, va recórrer alguns països de Sud-amèrica fins que finalment va anar a parar a la República Dominicana. Allà es va casar, va tenir 7 fills i va fer la vida fotogràfica en allà. No només de fotografia, sinó que també feia pintura i escultura. I en allà és un fotògraf molt apreciat. Diuen que va ser l'introductor de les plaques seques. Les plaques seques es refereix al procediment al gelatino-bromur de plata, és a dir, la fotografia més moderna que hi ha hagut, que ha arribat fins als nostres dies. Aleshores, m'imagino que al veure aquest escrit meu en aquest llibre, algú va avisar a Menorca i li va dir que hi havia aquest fotògraf desconegut, que realment és desconegut, no només per Menorca, sinó també per el nostre país.
16: I de quina manera va poder vostè prendre un poc el contacte amb aquest nom menorquí, que d'altra banda estava allunyat en el temps i en la distància?
2: Jo, investigant els fabricants, el llibre que vaig publicar, que he publicat fa un any, era sobre els fabricants de plaques i papers fotogràfics que van haver-hi a Espanya des de 1879 fins a 1939. I aquí vaig recopilar tot el que eren les firmes comercials que van haver-hi a Espanya, però també els fotògrafs particulars que es fabricaven les pròpies plaques. Resulta que això és un procediment molt difícil de fer. I perquè et facis un exemple, qui fabricaven aquestes plaques eren molt pocs, poquíssims. I Francesc Adrovell era un d'ells. Perquè vegis qui eren els que ho fabricaven, teníem en Santiago Ramón y Cajal, els metges Jaume Ferran i Clua i Innocent Paulí, que són els descobridors de la vacuna contra el còlera, alguns fotògrafs també de Saragossa, com era el Lucas Escola Arimany, i també el Fernando del Fresno, un fotògraf també d'Astúries. Només aquests són els que he trobat com a persones individuals que es fabricaven aquestes plaques de vidre, un procediment difícil de fer per una persona, ja que això, finalment, van ser les cases comercials que les fabricaven. I a partir d'aquí vaig investigar aquest personatge, vaig contactar amb una historiadora de Santo Domingo que em va proporcionar algunes fotografies, molt poques, perquè hi ha molt poc material sobre Francesc Adrovell. I, bueno, investigant una mica, buscant dades, bueno, fins que he fet aquesta biografia que, bé, m'imagino que aquest escrit que vaig enviar, no sé si l'heu llegit, però, bueno, és una mica de biografia d'aquest personatge.
16: Què és el que destacaria més, concretament, de la feina de Franca Durbé i Mercadal?
2: Bé, la feina com a fotògraf, molt important a Menorca, pel que hi ha esbrinat, va ser dels primers que va fotografiar els monuments megalítics, que els va donar a conèixer. Estem parlant de 1884, quan va començar a fotografiar aquests monuments megalítics. Hi ha un llibre a França, un dels primers llibres que parla d'aquests monuments i que hi ha fotografies, aquest llibre és de 1892, és a dir, 8 anys després de les fotografies que va fer en Francesc Adrovell. Hem de tenir en compte que també, potser una mica abans que l'Adrovell o al mateix temps, un altre fotògraf de Mahó molt important i molt conegut, en Joan Femenies, també va fer fotografies de monuments megalítics. És a dir, van ser dels primers i que venien aquestes fotografies, ja que començaven a haver-hi historiadors o arqueòlegs interessats en aquests monuments de Menorca.
16: El recorregut a través del món de la fotografia en aquells temps ens duen a través d'un viatge realment que ens resulta molt interessant, i el que encara ens resulta més interessant és que a través d'aquesta xerrada amb l'inici d'aquest Menorca Dog Fest podem recordar i recuperar la memòria d'aquest menorquí i sobretot de la seva feina a través del químic i fotohistoriador Salvador Tió. Salvador, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i anem a recordar als nostres oients que aquesta xerrada tindrà lloc concretament aquest 25 de setembre a partir de les 8 del vespre al Museu Etnològic del Mar, Terrassa, Es Castell. Gràcies, Salvador.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
6: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón, o visítanos en kia.com.
23: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
24: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Yaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
16: I ara que estem en aquest moment de l'any, molts esteu ja ben ficats amb el tema de la rutina diària, però segurament estareu pensant, i bueno, és que ja no quedarà la possibilitat de que hi puguem tornar de nou a la festa? Doncs probablement sí, perquè arriba aquest cap de setmana la festa dels caixers. Per reiar-ne, avui hem convidat a Mari Carmen Díez, que està concretament dins el que és l'organització de la festa dels caixers 2026. Mari Carmen, bon dia.
25: Bon dia.
16: La festa l'organitzeu un poc, podríem dir, vosaltres? És una festa més d'andar por casa, podríem dir-ho. Com és la festa dels caixers?
25: La festa dels caixers és una festa que feim els caixers. És molt especial, però estem oberts a que participi gent del poble, també.
16: Es desenvolupa al municipi de l'Aior, no?
25: Sí.
16: I més o menys, quin és un poc el desenvolupament de les activitats? Perquè me sembla que de dijous fins a diumenge teniu cosa.
25: Sí, hi ha sobretot cosa per la gent major i els fiets, bueno, els infants i els petits. És especialment la festa per ells.
16: Així, d'aquesta manera, diguem-ne, esteu a prop del que és pròpiament continuar amb una tradició que fa que hi hagi a jaleu, una colcada, però algunes coses són diferents. Per exemple, el tema de la indumentària canvia i també el perfil dels caixers que participeu, oi?
25: Sí, bueno, els perfils al final és el mateix. El que, per exemple, no tenim ni caixer casat, ni capellà, ni balla, però el perfil al final és gent empatronada a l'OF i que siguin de l'OF.
16: En aquesta festa, com dic, heu pensat amb diferents persones i també heu incorporat una sèrie d'activitats on hi haurà música, on hi haurà activitats dirigides als més grans. Explica'm un poc des de fa quant de temps que esteu ja preparant aquesta festa i qui sou els que l'organitzeu?
25: Pues, ho preparam des de fa més d'un mes i mig, ben bé. I qui ho preparam? Pues, tenim en Antomé Casas, que és el tresorer. Després tenim la Sònia Ribas, que és la presidenta. Antoni Mercadal, que és el secretari. Ai, perdó, el vicepresident. I Antoni Roger, que és secretari. i jo som monovocal.
16: Per poder dur endavant la festa, evidentment es necessita organització, temps, gent, mans, gent que ajudi i recursos. Quina mena d'ajudes teniu per poder fer o tirar endavant aquesta festa?
25: Ai, perdona, t'he entès ara.
16: Sí, no, et demanava un poc quines les ajudes que podeu tenir per anar preparant unes festes, perquè demana que hi hagi organització, que hi hagi temps, que hi hagi persones que ajudin, entenc que fan falta també recursos.
25: Sí, bueno, nosaltres demanam en els comerços també una ajuda, l'Ajuntament també ens ajuda, i bueno, és, al final tot el poble ajuda. Tant les persones com els comerços, tots posam un granet d'arena i fa possible que aquestes festes es puguin fer cada any.
16: Són unes festes que, sense ser patronals pròpiament, però que són molt d'aquí, mantenen un poc la tradició, però estem reient pràcticament de finals de setembre. Això no sé si vos condiciona o vos preocupa el que pugui quedar un poc tot sotmès a si farà bon temps o no farà bon temps, encara que la previsió pinta bé enguany.
25: Sí, pinta bé i sempre que puguem, sempre esperam al darrer moment si dona aigua per intentar pues, ajustar un poc la festa a les condicions meteorològiques.
16: Doncs per a aquelles persones que es vulguin no perdre aquesta festa dels caixers, la primera de les activitats, recordem, és aquest dijous, amb una karaoke que es fa a la plaça a les 8:30 del vespre. Ja divendres la cosa es posa un poc més sèria perquè hi ha una fireta d'esports a partir de les 6:30 de vespre a la zona exterior del poliesportiu. Continueu amb Zona B Menorca, a les 8:30 hi ha Nit de Glosat i a les 10 musiqueta amb Orquestra Huracán, i el cap de setmana són els dies més importants, no?
25: Sí, cada dissabte ja es matí ja es vota i juga pels infants, on hi haurà castells d'infables gratuïts i activitats. Després surt la batucada per donar ambient en el poble i després ja és que vespre ja surten els cavalls.
16: La festa dels caixers. Vos convidem a tots a no perdre ocasió i oportunitat per si algú no havia anat a alguna de les moltes convocatòries i oportunitats al llarg de l'estiu. Aquesta és diferent. És diferent i és la que realment sí tanca la possibilitat de després veure a cavalls en festa a Menorca. Avui n'hem fet un petit esment amb la Mari Carmen Díez. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
25: Moltes gràcies a vosaltres.
8: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
9: El Menorca Dog Fest emprèn la seva 8a edició amb la conferència inaugural a propòsit d'històries del Buen Valle, a càrrec del director José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui. Dijous 24 de setembre, a les 6 del vespre, a Can Oliver, Maó. Activitat gratuïta amb reserva prèvia a la web menorcadogfest.com. I tot seguit, projecció del documental Històries del Buen Valle, als cinemes Ocimax de Maó, a les 8 del vespre. Compra l'entrada a taquilla dels mateixos cinemes.
10: Cova d'en Xuroi, Closing Party 2026, sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026, la closing de Cova d'en Xuroi. La closing de Cova d'en Xuroi.
12: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
13: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
15: ¿Por qué no le conocías?
13: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
15: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale?
16: Jordi Rivera, bon dia.
26: Bon dia.
16: Estem en temps de cartellera. Repàs un poc del que podem veure a la gran pantalla, al cinema Socimax, també a la petita. Anem a pams i comencem per una pel·lícula singular i de la que molta gent xerra darrerament.
26: Sí, i és una gran pel·lícula, és una gran estrena espanyola i alerta perquè amb molt de recorregut internacional. I és que a partir d'aquest divendres a Ocimax Mahó es podrà veure a Sala 1 La bola negra, la pel·lícula de Los Javis, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó, Penélope Cruz, Glenn Close, i bueno, que arriba d'entrada avalada amb la Palma d'Or a la millor direcció de Cannes, del Festival de Cannes de 2026, com a una de les tres pel·lícules ja preseleccionades i segurament la gran favorita per anar als Oscars de cara a la seva propera edició. De què va? Doncs és la vida de tres homes a tres èpoques diferents, el 1932, 1937 i 2017. Totes aquestes històries estan lligades per la homosexualitat, el desig, el patiment, l'herència. És una pel·lícula inspirada en una obra inacabada de Lorca, en una d'aquestes històries que hi ha al llarg de la pel·lícula, fins i tot el podem veure representat, el poeta, i bueno, a partir d'aquí torna a dir una d'aquestes pel·lícules que de moment ha emocionat molt i és la gran aposta, diria, del cinema espanyol de cara als Oscars.
16: La bola negra és el punt de partida del que és un repassó que continua així.
3: Choca, campeón. Buen chico.
16: Aquí hem sentit dos personatges, Brad Pitt i un cap.
26: Efectivament, la pel·lícula és En el corazón de la bestia i passem d'una pel·lícula netament espanyola a una producció hollywoodiense 100%, tot i que precisament ara s'està presentant aquest film En el corazón de la bestia al Festival de Sant Sebastià, on Brad Pitt va arribar i, bueno...
16: Un banyo de masses.
26: Exacte. Quan Brad Pitt es presenta a qualsevol lloc, es lia, no? Doncs la pel·lícula té la figura nord-americana com a gran protagonista, juntament amb aquest gos, i també l'acompanya un altre secundari d'absolut luxe, com és J.K. Simmons, a qui molts el tenim present perquè l'hem pogut veure com J.J. Jameson a les pel·lícules de Spider-Man, però és un actor d'aquest de caràcter que es pot gaudir a tantes i tantes i tantes pel·lícules. Alerta, el director és David Ayer, qui ha fet entre d'altres pel·lícules així interessants i prou conegudes, Training Day, que li va suposar l'Oscar a Denzel Washington, o també la primera pel·lícula, una primera pel·lícula d'una saga que després va ser tota una superbomba, com és Fast and Furious. Okay. La història, no l'hem dita, és un soldat de les forces especials, un antic soldat de les forces especials, va amb un vol que té un accident i s'estavellen enmig d'Alaska. Clar, Alaska, diguem-ne que és una zona que pot ser molt inhòspita en segons quina època de l'any. I, bueno, entre el Brad Pitt com a soldat i el gos, doncs han d'intentar sobreviure a aquesta situació.
16: Els nostres oients l'hauran sentit, la promoció d'aquests espais de cartellera. Jo crec que, no ho sé, però podríem anar incorporant també algunes frases per la història del cinema com les que puguin sentir a continuació.
4: Capi, ¿me recibes? Capi, soy Sam, ¿puedes oírme? Por la izquierda.
16: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
26: Un dels moments més interessants i emotius de la història del cinema de superherois, segur. És la pel·lícula Vengadores Endgame, que torna als cinemes. I per què? Doncs perquè ara ve amb un metratge afegit. M'explico. Sí, la pel·lícula és del 2019, si no m'equivoc, i bueno, va ser la gran culminació de l'univers Marvel després de tots els fets d'Infinity War, no? I posava punt i final a tota la trama de les gemes de l'infinit. Una pel·lícula on veiem Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo... Bueno, tots, Scarlett Johansson, tots. Estaven tots. Espectacular. Què passa? Doncs que ara torna als cinemes, amb 4 minuts afegits, per enllaçar tot el que va passar en aquella última pel·lícula amb la trama que arribarà al desembre amb Vengadores Doomsday. Perquè és que... no ens enganem. Després d'Endgame, tot el que és el cinema de superherois va patir una davallada brutal en quant a interès. I ara, doncs, després de veure que s'havien equivocat amb una sèrie de trames, actors i, a més, la casa de les idees diu que vol rellençar-ho. I com? Doncs van baratar ja fa temps tota la trama i ara ho enfoquen d'una forma diferent i aquest és un gran any. Primer ja vam tenir d'entrada a Spider-Man, que va ser una grandíssima, o és una grandíssima pel·lícula, Brand New Day, i ara al desembre arribarà Doomsday. I llavors, per acabar de fer brugit, doncs han agafat i ens donen aquesta nova versió de Vengadores Endgame, que es diu Vengadores Endgame Encore, però, a més, quan acabi la pel·lícula, en lloc d'haver la tradicional escena post-crèdits, el que hi haurà és un nou tràiler de Doomsday ampliat. O sigui que, bueno, no crec que fem gaires spoilers, no cal que s'hagi d'explicar la trama d'Endgame, però sí que hi haurà, doncs, això, una sèrie de modificacions per acabar-ho d'enllaçar, per rellençar encara més, doncs, tota aquesta història de Doomsday.
16: I continuem.
11: Soy Joe, y ahora Isa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
14: Mola.
17: Hay que hacerlo oficial.
14: Nunca había tenido una mejor amiga.
17: Yo tampoco.
14: Vamos.
16: Què tenim aquí?
26: Doncs una escena totalment diferent, moltes escenes i absolutament molt variades, és a dir, tenim aquí la pel·lícula d'animació La Isla Olvidada, és de la casa DreamWorks, la que va ser fundada per Spielberg, entre d'altres. La història de dues amigues atrapades al món místic d'Anakali han de... va agafar i han de decidir... Bueno, ens vam conèixer quan érem jovenetes, moment que hem sentit, i què passa? Doncs que potser per sortir d'aquest món haguem de perdre tota una vida dels records. Estem disposades a acceptar-ho, tot el que hem viscut, oblidant-nos l'una de l'altra? Bueno, aquesta és la trama que podem seguir amb aquí, La Isla Olvidada, pel·lícula per fiets.
16: Doncs ja veus, tenim on escollir, però sempre tenim un poc més. Un poc més per què? Doncs perquè als cinemes hi ha d'altres pel·lícules.
26: Sí, doncs d'entrada, per la banda cinema, doncs tenim més cinema o anima... o no, perquè és la típica pel·lícula que va reixar a dibuixos animats amb personatges de carns i ossos. I és que segueix als cinemes, doncs, Coyote versus Acme. Diguem-ne que la Warner Bros. Ha tornat a recuperar aquella fórmula que tan bé els va sortir dels Looney Tunes. Doncs ara tenen aquí el Coyote, que decideix anar a judici contra la casa Acme, perquè és que tots els invents li han sortit malament. I són, doncs, com 70 anys que li estan sortint malament. Té dret ja a demanar una indemnització perquè el producte, doncs, no funciona. A qui vulgui més dibuixos animats, aquests sí, no més dibuixos animats, tenim Tadeo Jones i la Làmpara Meravillosa, aquests són de factura espanyola, i per últim, doncs, també una cosa totalment diferent, Resident Evil, que ja vam dir que era un reboot de tot aquest videojoc en el qual la corporació Capcom ha d'intentar lluitar contra la seva creació de tot de monstres, zombis i demés, amb el fet que en ser precisament un reboot, un nou llançament, un nou començament, aquí ja no apareix Mila Jovovich, l'actriu que havia estat la gran protagonista de tota la saga fins ara.
16: Doncs, fet el repassó, encara tenim la petita pantalla.
18: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
19: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
16: Quasi no necessita presentació, però per si algun despistat no ho ha agafat encara, deixa que posti. A Disney Plus.
26: A Disney Plus tornen Woody, tornen Buzz Lightyear, tornen Perdigón, tornen Porky, tornen torna tot l'univers de les joguines de Toy Story, perquè des d'ara ja es pot veure a Disney Plus Toy Story 5. Les joguines, a més, doncs ara estan a casa de Bonnie. Recordem que Andy va agafar i els va regalar quan s'anava a la universitat. I què passa? Doncs que les joguines tradicionals es troben que a la Bonnie li regalen una tablet.
16: Què dius?
26: I llavors, doncs, tot el debat que nosaltres estem visquent en la vida real sobre tablets i videojocs versus joguines tradicionals, pantalles contra món real, doncs ara ho podem veure també reflectit en aquesta nova entrega de Toy Story.
16: Toy Story 5, que suma, en definitiva, èxits per a Disney sempre que treu una nova pel·lícula d'aquests personatges. I nosaltres que hi tornem la setmana que ve amb més. Gràcies, Jordi.
26: Fins llavors.
0: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
1: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo sigla.
2: Hasta luego, juguetes.
5: Hay un amigo en mí.
20: Necesitaremos refuerzos. Hay un
21: amigo. Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
22: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
27: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
28: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
16: Hay un evento que nos parece realmente especial y singular. Es un congreso de geología. Los días 2 y 3 de octubre, Menorca acoge alrededor del Día Internacional de la Geodiversidad un punto de encuentro donde hay muchas diferentes voces que van a hablar en torno a geología, a darle la importancia que bien merece y que va a demostrar cómo la geodiversidad es una cuestión que está muy relacionada con la biodiversidad. Por lo tanto, que rocas, minerales, fósiles, el suelo, bueno, pues forma parte también de nosotros, de nuestra vida, de nuestro entorno. Dentro del desarrollo de las jornadas, el viernes día 2, a partir de las 7 de la tarde, participa también con el título La geodiversidad a nuestro alcance, mucho más cerca de lo que imaginemos, nuestro invitado hoy, que es Manu Monje Ganuzas, a quien saludamos. Buenos días.
29: Hola, buenos días, Egunon. Buen día.
16: Buen día. Ciertamente es la geodiversidad un concepto que quizás no utilizamos muy a menudo. ¿Cómo podríamos explicar lo que es geodiversidad y cómo incide en nosotros?
29: Pues sí, es cierto. La verdad es que ya desde el año 48, cuando en Fontainebleau se forma la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que se pone encima de la mesa es que es la biodiversidad la que condiciona la persistencia del ser humano en el planeta. De alguna manera, cuando se funda la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que aúna tanto estados como naciones subnacionales o también ONGs, más de 1.500 entidades y más de 20.000 científicos trabajando por la conservación de la naturaleza, pues ponen encima de la mesa que la biodiversidad, ¿no? Esa foto del oso panda que todos hemos reconocido, ¿no? Lo que ocurre es que esa biodiversidad vive dentro de un ecosistema y un ecosistema se debe reconocer como una zona donde interactúan elementos bióticos, por supuesto, pero también los elementos abióticos que soportan esa biodiversidad. Estamos hablando, como bien comentabas en tu introducción, de minerales, de rocas, de fósiles, de suelos, de relieves, incluso de procesos geológicos activos. Todo este conjunto de elementos van a ser los que van a condicionar la vida de las especies e incluso la vida de una especie que queremos mucho, el ser humano.
16: Que forma parte, ciertamente. Un geoparque da la sensación que estamos hablando de...

0: cuatro. La reserva de biosfera es un territorio que ya desde los años 70 se escoge para intentar llevar unas políticas de conciliación entre las actividades del ser humano en desarrollo económico, desarrollo social, con la conservación de la naturaleza.
1: Pues hoy hemos hablado con Manu Monge. Estamos recordando y animando a todos nuestros oyentes este viernes día 2 a partir de las 7 de la tarde en la sala de actos del Consejo Insular de Menorca. Participa de la primera de las jornadas de este Día Internacional de la Geodiversidad. Manu, gracias por habernos acompañado en Hoy por Hoy Menorca. Un abrazo y hasta pronto.
0: Muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Paraula de Ramón Orfila.
2: Ningú pot dubtar que la tramitació de l'anomenada Llei de Nacionalitat dels Saharauis, aprovada fa pocs dies al Congrés dels Diputats, representa un clar triomf pel poble del Sahara Occidental. En primer lloc perquè torna un dret a nivell individual als milers de saharauis que en el moment de l'abandonament per part d'Espanya de les seves obligacions com a potència colonial tenien DNI o passaport espanyols que els van ser arrebatats en aquell moment. En segon lloc, pel fet que a la cambra legislativa on radica la sobirania nacional es reconeix els saharauis a ser tractats com ho són els demés habitants de les antigues colònies espanyoles. En tercer lloc, perquè quan els saharauis demanin al govern espanyol que aquest assumeixi la seva defensa com a ciutadans espanyols contra els abusos del govern del Marroc, que ocupa militarment una bona part del seu territori, el govern d'Espanya difícilment podrà defugir aquesta responsabilitat. I en quart lloc, perquè mai fins a aquest moment s'havia produït al Congrés dels Diputats un debat tan intens i tan clarificador sobre la qüestió del Sàhara Occidental com s'ha produït ara. Des de l'encara no explicat gir de 180 graus en la política exterior del govern de Pedro Sánchez, s'havia intentat impedir aquest debat parlamentari sabent que mostraria una soledat quasi absoluta dels socialistes, si tenim en compte que pràcticament tots els grups que van votar la investidura de Pedro Sánchez i una part del mateix govern de coalició havien manifestat el seu desacord total amb el canvi de rumb de la política exterior com en les mateixes formes en les que s'havia duit a terme, a través d'una carta del president del govern del rei del Marroc, on es reconeixia que la via de l'autonomia és la més creïble per solucionar el contenciós sobre el Sàhara. El debat d'aquesta iniciativa legislativa s'havia retardat en aquest sentit una i una altra vegada fins que el grup Sumà ha amenaçat en conseqüències que feien pensar en una possible ruptura del govern, de manera que finalment ha passat el tràmit del Congrés, passant ara a ser tramitat al Senat. Un tràmit que pot tenir elements conflictius encara, si tenim en compte la demostrada capacitat de pressió del Marroc, a qui disgusta profundament aquest debat i les seues conseqüències. És ben cert, per tant, que s'ha reconegut per part del Congrés una injustícia i s'ha corregit almenys en part. No obstant, amb aquesta aprovació, Espanya no pot considerar saldat el seu deute amb el poble del Sàhara ni en la legalitat internacional. I aquest deute no és altre que el compromís d'actuar amb fermesa per tal que culmini el procés de descolonització del Sàhara Occidental que Espanya va impedir amb els acords de Madrid pels que s'entregava el territori i la població saharaui a la velocitat del Marroc i Mauritània. Per tant, la satisfacció per l'aprovació al Congrés de la llei que torna drets a milers de saharauis no es pot fer baixar la guàrdia. I no em pot sostreure el temor de que la part socialista del govern de coalició doni per acabat així el seu compromís amb aquesta votació. La pressió brutal del Marroc facilitant o fins i tot organitzant l'allau de migrants marroquís a Ceuta té diferents lectures i no puc llevar del cap l'idea de que seguir cedint al xantatge constant del rei del Marroc ens pot dur a una cessió sense límits. Mohamed VI voldria ara que tot allò que va dir Pedro Sánchez a la carta que li va escriure el 2021 es fes oficial i es fes a través d'un acord parlamentari que difícilment es pot donar sense crear una crisi política de conseqüències gravíssimes. Ho he de reconèixer. Sent que no ens podem fiar de la política de Sánchez i Álvarez en aquesta qüestió. I la prova està en el fet que mentre el Marroc crea la pitjor crisi a Espanya amb el seu contundent, hem dit, a Ceuta, els ministres socialistes no semblen tenir altra. Mentre Sánchez, que exerceix de president de l'Internacional Socialista, mal de marginar el Front Polisario, que sempre havia estat convidat a les reunions de la mateixa i promou una major presència del Marroc i d'una organització saharaui apadrinada per Rodríguez Zapatero i dirigida pel que, segons algunes fonts, estaria lligat als serveis secrets marroquís. Malament, anar amb xiquet és el camí que es proposant recórrer i haurien d'estar atents a qualsevol intent de venuda com les que ha patit el poble del desert al llarg